0: fácil, fácil ser. També tinc que buscar fins i millor local, local, si vol, o no la veu d'ompli, si tenia ara local. A tu n'hi que la veu de fer moros mai de tenia falta. I després, i demà, tinc que curar tu i el tempo. Si te la cura tu i el tempo, maca, és sempre l'atac. No hi ha els usuaris, a ser tu ja moro pare, com va ser, poco usa moros naturals, no hi ha matina. La lita va a la lago, també la va a la química, i de la ojo tenia un mar van ser. La cultura se cambia más calor de duras. Y quiere que se me está mal donde yo va a mi domata ser y todo tiempo. No, ni a dole. Afecta que va a estar, saúde, va a comer, se no usa, va a quien le pisa.
1: Ovintis, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.